chito nekuren Grospela. Grospela? Grospela kanyorchigei silingishek 12,000. Congratulations Grospela. Star 441 #. Star 441 #.